káàbọ̀ padà. Ètò ọjà ọdọ́là ló ń là ló já lórí ìkànnì 32 FM Ìbàdàn 94.9. A ti gba nọ́mbà àbúrò alàgbà tó pè wá yìí. Ó yá ẹ bá ń gbìyànjú nọ́mbà ẹ bá ń pè nọ́mbà.